0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la 1:30. Demà dilluns es comencen a comercialitzar els viatges de la nova temporada de l'Incerso i de cada vegada hi ha manco establiments a les Balears que s'ofereixen. Per posar dos exemples, a Eivissa n'hi haurà dos i a Menorca només un. Els hotelers reclamen a l'Estat un increment del manco un 15% en el preu que paga per participar en el programa. Per menys, asseguren, no cobreixen despeses. Avui és diumenge, 13 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Abans de repassar l'actualitat informativa, coneguem la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui diumenge a les Illes Balears, temps càlid i estable. Predomina el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis. S'esperen màximes de 30 graus a Palma i a Eivissa i 28 graus a Maó i a Formentera. Bufa vent fluix de tramuntana amb brises. Demà dilluns començarem la setmana amb un dia similar. Predominarà el sol amb cel poc ennuvolat o clar. Començarem el dia amb boires a la illa de Menorca. Les temperatures màximes pujaran lleugerament. 31 graus a Palma, 30 a Eivissa, 29 graus a Maó i 28 a Formentera. Les temperatures nocturnes amb pocs canvis. 17 graus a Maó, 18 a Palma i 20 graus a Eivissa. És una informació d'AEMET.
1: Ho dèiem en portada, els hotelers reclamen a l'Estat un increment del manco un 15% en el preu que paga per participar en el programa de l'Incerso. Demà es comencen a comercialitzar els viatges de la nova temporada i de cada vegada hi ha manco establiments a les Balears que s'ofereixen. Per posar dos exemples, a Eivissa n'hi haurà dos i a Menorca només un. Fa 5 anys eren 7 els establiments menorquins que ofertaven places per al turisme sènior. Però doncs llavors el govern central manté el pressupost congelat i ara mateix els 30 euros que paga per persona no surten res rendibles als empresaris i en reclamen el manco 35. Sebastià Triell és el president de l'Associació Hotelera de Menorca.
3: Per menys de 30 euros no podran donar allotjament, calefacció, berenar, dinar, sopar, animació i netatges. Són menys de 30 euros, és impossible. I clar, el que volen pagar és una misèria i fa 6 anys que estan pagant el mateix. Per tant, només hi ha un hotel. I un hotel perquè en té dos o tres a Canàries, no sé què, i compromís.
1: A Eivissa enguany només seran dos els hotels que participin al programa. Des de la Federació Hotelera Pitiusa admeten que la Incerso mai ha estat una de les prioritats dels empresaris, però asseguren que si es garantís la rendibilitat hi participarien més empreses. Santiago García Ramón n'és el gerent.
4: Hi ha establiments que sí que és veritat que ens han transmès que amb les condicions actuals consideren que no són suficients per cobrir els costos que implica tenir un establiment hoteler obert.
1: Els hotelers menorquins lamenten la pèrdua d'un tipus de client que els darrers anys s'ha tornat molt interessant. És de nou Santiago Triay.
3: És que el concepte de l'Incerso canvia molt. El concepte de l'Incerso fa 10 anys era pajaritos a volar. Avui no, avui hi ha gent que té un cert nivell i hi ha metges i hi ha un nivell bastant elevat. Però amb aquest preu és impossible, per això ningú s'hi apunta.
1: Hi ha problemes d'oferta, però la demanda es manté molt alta. Les agències de viatges confirmen que ja estan rebent molta demanda d'informació els darrers dies. Pedro Fiol és el president de l'Associació d'Agències de Viatges a Viva.
5: Los jubilados están muy impacientes porque desde que recibieron la carta prácticamente a finales de agosto, principios de septiembre, ya se han acercado a nuestras oficinas y ha sido pues nada, pues como una comidilla que entre todos se han pasado la voz y tenemos ya bastantes personas que se acercan pues a pedirnos qué destinos están disponibles.
1: Enguany es comercialitzaran gairebé 900.000 places. El Consell de Mallorca va atorgar i capvespre en el marc de la Diada els premis, honors i distincions d'enguany a 27 persones i entitats que han destacat per la seva trajectòria i per la seva contribució a la societat, la cultura, l'esport, l'economia i la identitat de l'illa. L'actor Michael Douglas, qui no va assistir a la gala, va ser nomenat fill adoptiu de Mallorca i els cantants Rels B i Concha Buica van rebre la distinció de fill predilecte. També van ser reconeguts, entre d'altres, Encesa pels Drets Humans, Albert Bosch, el Gremi de Margers de Mallorca, Tomeu Penya i Cucó Corba. Precisament han estat els membres del grup d'animació infantil els encarregats de parlar en nom de tots els premiats i ho han fet a toc de glòs. Escoltam Francesc Aguiló.
6: Tot quan som amant Mallorca, amb una passió punyent i que ho negui sap que ment i que té la llengua xorca. Una mà que ens amanyaga, que canta i a tota hora tix, ni que fos un màgic guix, els espadats i les cales.
1: I més de 5.000 persones han finalitzat la 45a edició de la Pujada a Lluc des de la part forana. Al santuari, a primera hora del matí, s'ha celebrat un acte institucional i religiós d'acolliment oficiat pel bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, i ha assistit també la presidenta Marga Provenç, que ha volgut destacar l'esforç dels marxaires.
7: És una trobada de germanor, és una trobada d'identitat, és una trobada en les nostres rels, perquè, va dit en Llorenç, Lluc és ca nostra.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: A Menorca, el GOP denuncia que es vulneren les restriccions d'aigua. Són mesures d'obligat compliment, actives a la majoria de municipis aquest estiu per fer front a la sequera. Tot i la prohibició, els activistes han comprovat que molts xalets de la costa continuen regant els seus jardins. Clara Ceballos.
8: Els aspersors continuen funcionant per mantenir la gespa verda en diversos indrets de Menorca, una realitat que contrasta amb les prohibicions de reg activades a la majoria de municipis de l'illa davant la situació de prealerta per sequera. Escoltem Miquel Camps, de COP Menorca.
9: En alguns casos poden tenir una línia d'abastiment d'aigües depurades, com per exemple algunes zones de Sant Lluís, no? Però això no arriba per tot. Llavors tu te'n vas a xalets que tenen grans extensions de gespa i estan impecables. Per tant, això vol dir que se segueixen regant i que les restriccions no s'estan aplicant en aquest sentit.
8: N'hi ha ajuntaments que asseguren no tenir els recursos necessaris per fer els controls, d'altres els fan a través de la policia. Joan Pallisser és el batlle des Mercadal.
10: Van donar ordres a la policia de que les patrulles estiguessin vigilant aquests usos d'aigua. I sí que hi ha algunes anotacions en Esparta, han hagut de fer alguns advertiments sobretot a comunitats de propietaris.
8: Des del GOP recorden que qualsevol ciutadà pot gravar imatges de possibles infraccions per fer-les arribar a les administracions públiques.
1: Més coses, la tècnica mallorquina de la pedra en sec es donarà a conèixer a l'Aràbia Saudita. És una iniciativa internacional que permetrà que el Gremi d'Emergers ofereixi una formació de 15 dies a aprenents d'artesania d'aquell país. El curs es desenvolupa a la regió muntanyosa de Zir, situada al sud del país. Es tracta d'un paratge que compta amb una arquitectura tradicional pròpia que constitueix un dels signes d'identitat de la cultura local. L'objectiu final del curs és la restauració d'una mesquita i els alumnes coneixeran tècniques de treball en pedra d'arreu del planeta. El president del Gremi d'Emergers, Lluc Mir, destaca l'enriquiment que porten experiències d'aquest tipus.
11: Per mi és un repte, perquè he de sortir un poc de la meva zona de confort, diguéssim, de lo que estic habituat a fer i faig cada dia des de fa 30 anys, igual que fan els meus companys, i m'hauré d'adaptar a un altre sistema, no? On probablement la pedra no serà tan bona, no serà de tanta qualitat.
1: No és ni molt manco la primera vegada que el gremi participa en cursos de caire internacional. Abans han format alumnes dels Estats Units, Canadà, Irlanda o el Japó. Mir destaca la sorpresa amb què acullen aquests aprenents les principals característiques de la tècnica mallorquina.
11: Moltes bandes del món s'esperen, se posen planes, perfilades planes, i aquí a Mallorca pues, tenim un poc un sistema un poc més... se crea un patró un poc més divertit. Val? No les posen planes, les posen més en diagonal, jugam una miqueta en les formes, i això és el que crida l'atenció, sobretot a la gent que ve de fora, i també el que els agrada i valoren és que hi ha una llarguíssima tradició que no s'ha interromput.
1: I a Muro, la plaça monumental acollirà aquesta hora baixa la darrera corrida de la temporada. Com és habitual, l'espectacle anirà precedit d'una protesta als afores del recinte. L'han convocada a les 5:30 de l'hora baixa les organitzacions Sat i Animal, Progreso en Verde i la Fundació Franz Weber. Aquest darrer organisme denuncia que es permeti l'entrada de menors i assegura que, tot i ser legal, contravé les indicacions del Comitè pels Drets del Nen de les Nacions Unides. Els organitzadors asseguren que de cada vegada més decau l'interès en la tauromàquia. Tot i així, fan una crida a mostrar públicament el rebuig per erradicar-la d'una vegada. Rubén Pérez és membre de la Fundació Franz Weber.
12: Tuvimos un primer boom en esas primeras jornadas en cuanto se legalizó nuevamente la entrada de menores, pero ahora la realidad es que cada vez va menos gente y, en general, la mayoría de la población considera que esto pues, es un espectáculo atávico que no debería estar presente.
1: temps ara per la informació esportiva. Tot a punt perquè Enric Mas creui aquesta hora baixa la darrera meta de la Vuelta com a campió de la prova. Això després de resistir ahir en una penúltima etapa molt dura en què fins i tot va ampliar uns segons l'avantatge respecte al segon classificat, l'eslové Roglic. Es preveu que una cinquantena d'artanencs es desplaci a Granada per celebrar la victòria amb el ciclista. Alguns són de camí i altres ja van arribar ahir. És el cas d'Antoni Canet, que aquest dematí ha pogut xerrar amb Mas abans d'iniciar la darrera etapa.
13: L'hem vist molt content. A veure, quedo avui, però bueno, en teoria avui ningú té que disputar res més de ser general, mos imaginam, i ahir està com a més tranquil, feines fetes.
1: Canet va seguir amb emoció la penúltima etapa en la que Mas va deixar per sentenciada la competició.
13: Ei de gallina, ahir mateix érem a dalt del tot, en el darrer quilòmetre, i el van cridar amb totes ànimes, mira com estic super afònic.
1: La demà serà la primera victòria en 12 anys d'un ciclista espanyol a la Vuelta. El darrer en guanyar la cursa va ser Alberto Contador. I en bàsquet, les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello disputaran aquesta hora baixa la medalla de bronze del Mundial. Això després de perdre ahir en la semifinal contra els Estats Units. La selecció va donar la cara i va arribar a posar contra les cordes la gran favorita del torneig, però no va poder aguantar el ritme al final del partit i va acabar perdent per 10 punts, 66 a 76. Escoltem la capitana Alba Torrents.
14: Duele porque es una derrota, pero seguro que en frío sacaremos muchas cosas positivas de saber que hemos competido de tú a tú a Estados Unidos, pero ahora nuestra mente está en mañana.
1: Espanya disputarà la medalla a l'anfitriona del torneig a Alemanya a partir de les 4 i mitja de l'hora baixa. I el Mallorca s'enfronta aquesta tarda a Somoix a un dels per ara equips revelació de la segona divisió, el Sabadell. Xisco Díaz, bon dia.
15: Molt bon dia. El Mallorca vol sumar a partir de les 6 i mitja la seva tercera victòria de la temporada. Seria la tercera com a local i no ho tindrà fàcil davant un centre d'esport Sabadell que arriba a Palma com una de les revelacions en aquestes 4 primeres jornades de Lliga. De fet, encara no ha perdut cap partit. En el Mallorca destaca la tornada a la convocatòria d'Arnau Puigmal, un cop superada les seves molèsties físiques. Això sí, encara no ha pogut entrar Alberto Moreno, que, de fet, aquesta setmana ha començat a entrenar amb els seus companys. El Mallorca cerca, com deim, 3 punts que el retorni a la zona de play-off i, qui sap, si tal volta també a la zona d'ascens directa abans d'afrontar un període de calendari una mica complicat també quant a l'entitat dels rivals a partir d'ara. L'àrbitre del duel serà avui Miranda Bolaño amb Moreno Aragón en el bar a partir de les 6 i mitja, Reial Mallorca, Centre d'Esport Sabadell.
1: I un darrer punt, la Federació Balear de Futbol ha condemnat de manera rotunda els greus fets ocorreguts aquest dissabte durant el partit de preferent regional disputat entre l'Atlètic de Montuïri i Sorta. El delegat de l'equip visitant va agredir amb un cop de puny un jugador local. La federació assegura que ja ha recopilat tota la documentació disponible, inclosos vídeos i àudios, i adverteix que actuarà amb la màxima contundència una vegada hagi analitzat el material. I avui a la cultura, menys soroll i més rock and roll. I és que així es titula el darrer single de la Monkey Jack Band, un grup de blues rock format a Montuïri, integrat per músics de llarga trajectòria dins l'escena balear. Presentaran el seu primer disc divendres que ve a La Mòbida.